0: Oi, oi.
1: Perquè està estendada, eh? Xango d'un bat, bita, pram. Va, ja està. Vinga, vagues. Bat, bita.